0: porta al nostro con mia mostra.
1: E gerigerà.
0: Assumeu.
1: Calte.
0: Calte, no és que paro, creig. Fora l'assa, tinc cotets.
1: No hi ha estat amb nini, pur, no farà que